0: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: Let's go, girls.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

on amb el gran. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Uns 400 efectius dels bombers de la Generalitat han treballat durant tota la nit en l'incendi que ahir va declarar-se a la Bisbal d'Empordà i que afecta el massís de les Gavarres. Aquesta nit, a més, han començat a tenir el suport d'un centenar d'efectius de la unitat militar d'emergència sol·licitats pel govern i instal·lats a Corçà. Les hectàrees afectades ara mateix ja són 2.300, segons la darrera actualització des del centre de comandament dels bombers. El foc ara per ara avança sense control i cap a la mitjanit el flanc esquerre s'ha acostat a Calonge i ha afectat diverses cases i jardins de l'urbanització de Cabanyes. L'entrada de la marinada de cara al migdia podria complicar encara més les tasques d'extinció, ja que l'incendi podria assolir un potencial per cremar 30.000 hectàrees. A més, continuen confinats 7 municipis del Baix Empordà, sumant en total unes 9.700 persones. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest primer cap de setmana del mes de juliol aquí a Catalunya, pendents d'aquesta tramuntana que comença a bufar una altra vegada a la zona de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes temperatures que són molt i molt suaus a tot el país i amb prou feines baixen dels 22 a 23 graus a tota la costa catalana. Amb un matí que es presenta radiant al conjunt del país, apareixerà alguna nuvolada sempre de caire decorativa a la tarda al sector del Prepirineu. Amb unes temperatures al migdia que tornaran a ser càlides, tendiran a pujar respecte a ahir divendres 38 graus a punts del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, la comarca del Bages o també l'interior de Girona. A més, a tot el prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona aquests valors rondaran al voltant dels 33 a 36 graus. Per tant, jornada assolellada i també càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I Barcelona es converteix avui en un punt, en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de poc més de 20 quilòmetres unirà el fòrum amb l'estadi olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig, portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit. El canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria, reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Let's go, girls.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la Marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre a casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins a casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana veurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclo zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a la CN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim. Sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid, el canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Clàssic.

Ona Malgrat. Feel like a drop in the ocean.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret i ha demanat, això sí, a la població que es mantingui confinada, advertint que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades pel foc ja són 2.370 i, d'altra banda, els Mossos mantenen detingut l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660. D'altra banda, avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels punts dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. I marxem ara fins a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, que dona avui el tret de sortida a una de les cites marcades al calendari, la mostra d'artesania. La cita omple el centre del municipi de parades, oficis tradicionals i activitats per a tots els públics. Des de Ràdio Vitamènia ens ho explica Paula Boada.
3: Els carrers del centre de Santa Maria de Palautordera acullen des d'aquest matí una nova edició de la mostra d'artesania. Durant tot el cap de setmana, desenes d'artesans exposen i posen a la venda les seves creacions, amb activitats per totes les edats. Enguany, la principal novetat són els jocs d'aigua, pensats perquè els visitants, que explica Glòria Caumons, membre de la Unió de Botiguers i Comerciants.
4: I aquest any, amb alguna novetat pels més petits, a les tardes tindrem jocs d'aigua al carrer del Peix perquè ens puguem refrescar tots plegats.
3: La mostra, organitzada per la UBIC, es podrà visitar avui fins a les 9 del vespre i demà de 10 del matí a 8 del vespre. A més, tornarà a coincidir amb una altra cita important pel municipi, el Clar de Lluna, amb l'objectiu d'omplir els carrers del centre de visitants durant tot el cap de setmana.
1: I acabem parlant de cultura al Festival Cap Roig, on Bryan Adams l'ha obert portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat també elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions poden ser molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els agents rurals, és d'unes 2.200 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà continuaran igual, almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Tot això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viuen en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I un altre incendi en aquest cas, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la ciutat, durant hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. En aquest sentit, recordem que els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I recordem també que avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial amb el tret de sortida del Tour de França, amb una primera etapa contrarrellotge d'uns 20 quilòmetres pels punts més cèntrics de la ciutat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

pals de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnants.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria. També ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà es mantenen almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viuen en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un altre incendi, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que propagui. En aquest sentit, els a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament sota el nivell 2 de perill d'alerta per incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Ona Malgrat.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 7 municipis mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres. Des del centre d'operacions, el president Salvador Illa ha explicat que per ara no hi ha danys personals i que els bombers treballen per estabilitzar el flanc dret de les flames. Es mantenen, a més, algunes urbanitzacions desallotjades i es demana a la ciutadania que segueixi les indicacions dels bombers. Més detalls des de Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
2: Es mantenen les restriccions als 7 municipis afectats per l'incendi al massís de les Gavarres. Així ho ha comunicat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, des de la Bisbal d'Empordà. Demanen que es respectin les ordres de confinament i ha recordat que el foc no està estabilitzat. El president català ha llançat el mateix missatge que bombers. És important quedar-se a casa. Escoltem Salvador Illa.
3: Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir.
2: Una de les urbanitzacions desallotjades és la del Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro. Els veïns hauran d'esperar fins a les 9 de la nit per saber si poden tornar avui a casa seva. El que els han assegurat és que per ara no hi ha danys materials. Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró i Llagostera. Aquest últim municipi de la comarca del Gironès.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i Salvador Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis perquè una dotzena de dotacions treballa en un altre incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. S'hi treballa també amb maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat, doncs, en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2 d'alerta. I un últim apunt ràpid, perquè Barcelona, recordem, es converteix avui en el punt central del ciclisme. L'etapa que recorrerà els carrers de la capital a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix,
1: Trap Star.

0: Són les duesos, parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
0: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
0: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
0: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
0: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa de el Tour de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a cendres de 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
5: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt, perquè com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
4: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
6: intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
4: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica a alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
7: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També es ve que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
8: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, i que, per tant, aquí necessitem la col·laboració. Els ajuntaments intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tot, administració i a sector privat, de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
9: Nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats, i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat, i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres, o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
4: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell pla 4 alça 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del parc de les Gavarres.
0: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
10: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simon és un veí de la urbanització.
11: la respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
10: També hi ha nuclis de Calonja que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
12: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
10: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
0: El que sí continua endavant malgrat aquest incendi és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
2: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell i Ferran Castelló.
13: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi.

0: i al Baix Empordà. A alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
1: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest pla alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema, perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
0: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contra rellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. I hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
2: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Obrim plana de successos i ho fem amb una última hora, perquè un home ha mort en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com diem, han rebut l'avís cap a 2:15, i per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. Com a conseqüència d'aquest accident ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
0: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
1: I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat presumptament en dos robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
0: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, i robatoris violents i amb força i narcotràfic, dos d'ells han ingressat a presó.
1: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
0: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.

0: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
1: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
2: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes amb... emergents, Figa Flowers, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestar. Però, sens dubte, un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiaden dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Casu. La directora del Canet Rock, Gemma Recoder, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
3: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes, moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
2: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
1: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un 9:15 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
4: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
5: Molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orgue, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orgue Metzler de Poblet a joves valors de l'orgue actual i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
4: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
0: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
1: Un any més, la Catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: La Catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la Catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dautrén és el director del FEMAP.
7: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la Catedral de Barcelona. Tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
6: El segon concert de l'Ensemble Barcelona Comtal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim demà diumenge al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
0: Són les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
1: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
0: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat Catalunya, el campionat, perdó, de Catalunya absolut.
1: Durant aquest dissabte, una 60ena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
9: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
0: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
1: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
10: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podria esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
11: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més a girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nedadors que tenen molt de nivell ens estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
10: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys i a un quart d'una ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5 hores, 27 minuts i 8 segons, cinquena a la general.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
1: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
0: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloni Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
1: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
0: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
1: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
12: Bé, estic molt, molt content, molt, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
0: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
1: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
0: I acabem parlant de futbol sala, perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
1: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, i qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta.
15: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: dos quarts de tres us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
0: Moment ara precisament per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents d'aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, a aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
0: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
2: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
0: I en els esports, tornem a recordar que la primera etapa del Tour de França arrenca a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres que crema des d'ahir al matí. La superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada, i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
5: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
4: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
6: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs del Parc Natural Protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flan dret. Per altra banda, el flan esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs amb tots els equips.
4: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
7: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. A més bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
8: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments. Intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tot, administració i a sector privat, de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
9: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres, o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
4: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de les 8 del vespre amb el president de la Generalitat de Catalunya.
0: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera J660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C66 entre Palafrugell i Forallac i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madremanyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge. I en aquest cas, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
10: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
11: La respuesta para saber si podríem regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
10: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
12: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
10: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
0: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
2: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
13: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informa que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
0: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui, i treballar també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla PROCICAT.
0: I en aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Grand Départ, les tres primeres etapes del Tour de França.
2: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital catalana. Ens dona tots els detalls Marc Pijuan.
14: L'inici de l'etapa serà al Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 1:15.
2: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
0: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.
2: D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Cap Roig, que ha inaugurat la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
2: L'artista canadenca ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
0: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
2: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
15: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Casu. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
16: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes, moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
15: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
2: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics d'alt nivell, estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que per primera vegada l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
18: esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua una darrere l'altra, alçant tot de fum.
17: En aquesta edició del concurs de Focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
0: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
2: Una iniciativa impulsada pel consistori biguetà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Caral Tàries.
19: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els... Pompeu Febre!
20: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triedus i volataires sense llicència de la colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle efectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrelotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
2: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
2: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
0: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
2: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
0: Parlem ara d'atletisme perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
2: Durant aquest dissabte, una 60 d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
21: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, en masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
0: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabuka-Barrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
2: L'aler francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
0: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
2: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
0: Canviem d'esport, en waterpolo el Mediterrani ha anunciat que Ana Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades respectivament.
2: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
3: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
2: També hi ha hagut 5 baixes a l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borten Asibèjic, Guion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
0: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
2: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
0: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
2: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el club Ganxet fins al 2030.
0: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre Alcaldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
2: D'aquesta manera, Alcaldes continuarà l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patina Alhambra de Granada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. S'amplia el confinament al Baix Empordà. Els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins al Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confini a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament se suma als que estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Forallac, la Bisbal, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. La superfície per ara afectada, segons els bombers, del foc és d'unes 2.370 hectàrees. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, sobre quins són els perills per aquesta tarda amb aquest foc.
2: Si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara a la tarda canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt, perquè com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
1: El perill, doncs, és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció a Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge disminueixi molt. I repassem l'estat del trànsit, sobretot en aquesta zona de l'incendi, que segueixen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà, que on està restringit l'accés a vianants i els vehicles de dues rodes. En aquest sentit, els agents rurals també han activat el nivell 4 del Pla Alfa per una vintena de municipis al voltant del massís de les Gavarres, el perill més alt possible que es pot activar, el nivell 4. El nivell 3 del Pla Alfa segueix activat en la resta de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts a la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I en plana cultural, el Festival Cap Roig ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams. El músic canadenc ha reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Gran 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. S'ha ampliat el confinament al Baix Empordà, ho han fet fa una hora, quan els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confinin a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament se suma als que ja estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona. La superfície afectada per ara pel foc, fins segons les últimes informacions dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. I amb aquest confinament s'ha confinat un total de 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació de la zona de les urbanitzacions de Calonja disminueixi molt. Tallades precisament per aquest incendi, diverses carreteres, la GI-660, la GIB-6612, la C66, la GIB-6703 i la GI-664. I en paral·lel hi ha un altre incendi a Granollers en una planta de reciclatge. Hi ha una dotzena de dotacions dels bombers i es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I en cultura parlem de Mollet del Vallès, que celebra avui la seva Festa de l'Orgull. I ho fa per tercer any consecutiu, una setmana després del 28 de juny, data oficial de l'efemèride. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
2: La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La festa es farà al Parc de Can Molà a partir de 8:45 del vespre i en destaca el concert del Molletà i exconcursant d'Eufòria, Gerard Tornez. El regidor LGTBI, Ferran Segarra, ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
3: Mira, amb aquesta edició, al final, la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant Lovan i el Gerard Tornez, el Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera.
2: Aquesta serà la tercera edició de la Festa de Mollet amb Orgull que es fa a la nostra ciutat.
1: I per l'incendi que us informaven, l'organització de la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita queda anul·lada, finalment, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències. I en esports, la propera hora sortirà el Tour de França de Barcelona en una prova que només serà dintre de la ciutat, amb poc menys de 19,6 quilòmetres en una contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Es manté el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que els bombers han ordenat a partir de les 3 de la tarda. I és d'aquesta carretera que a més també es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Escoltem l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, sobre aquest confinament.
2: Quan s'està a casa és molt segur. El 100% segur és un 99% segur. I la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt. Entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura. Si no, sempre demanem confinament.
1: L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. El periper a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb una potencial zona de 30.000 hectàrees. I el Fòrum de Barcelona avui ple d'aficionats ciclistes i membres dels equips amb la prèvia de la sortida de la primera etapa del Tour 2026. La prova implicarà talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. I en Cultura Rosselló viu avui la 31a edició de l'Aplec de la Sardana. L'edició d'enguany és molt més especial perquè homenatjarà Josep Jové i Subirà. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
3: L'Aplec també comptarà amb la participació de la Cobla Juvenívola d'Agramunt. Respecte a l'homenatjat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló, Judit Teixiner, ha explicat més detalls de la seva rellevància als micròfons d'aquesta emissora.
4: De fet, va ser molt emotiu, perquè quan vaig parlar amb una de les seves filles, em va dir que es va morir el dia després de l'Aplec, i se'n va anar supertranquil, i aquest any fa 25 anys. Per tant, jo crec que es mereix, perquè ja no és només el fundador de Sardanes, sinó que pel que m'ha anat transmetent la gent, va ser el gran impulsor de la cultura catalana, de la llengua catalana, en temps molt difícils.
3: Aquesta 31a edició de l'Aplec de la Sardana tindrà lloc a la plaça de l'Església del municipi, a partir de 8:15 del vespre. Hi haurà dues ballades, una de tarda i una de nit, una exhibició de colles federades locals, un sorteig d'obsequis de negocis rossellonencs i també un concurs de colles improvisades, a més del ja tradicional sopar popular.
1: I l'organització de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita està anul·lada, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències per aquest incendi que hi ha al massís de les Gavarres. I en esports, recordar que ara a les 5 comença aquesta primera etapa, que es tracta d'una cursa contra rellotge per equips de poc menys de 19,6 quilòmetres per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hores crítiques per l'incendi que crema el massís de les Gavarres. Les properes hores són decisives pel flanc dret que la Marinada podria fer avançar. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint. Hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret, l'hem pogut ràpidament doncs estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la Marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs estarem amb aquesta situació difícil.
1: L'inspector en cap dels bombers també ha assegurat que encara tenen focus secundaris i que el perill per la tarda, com explicava, és que aquest foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la Marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge, el que seria el flanc esquerre, disminueixi molt. Sobre els confinaments, no es descarten nous, tot i que consideren que no és necessari i recorden que el parc, sobretot, està tancat, el parc del massís de les Gavarres. L'afectació d'aquests 7 municipis per ara correspon a unes 12.000 persones confinades. Per ara també revisem la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores de la jornada de l'incendi que té lloc a les Gavarres, al Baix Empordà, i que continua cremant amb molta intensitat. Ha estat un dissabte molt assolellat al conjunt del país, amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure als sectors del Prepirineu aquesta tarda. Dissabte també molt càlid, amb unes temperatures que han superat els 37-38 graus a punts com Vinebre o també Torroja del Priorat. Diumenge, la mateixa situació, dia molt assolellat amb el creixement d'alguna nuvolada al sector del Prepirineu de cara a la tarda. També serà una jornada de diumenge molt càlida, amb unes temperatures que pujaran i arribarem a fregar els 40 graus al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, i amb una Marinada que tornarà a aparèixer a partir del migdia al sector de l'incendi. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I aficionats, apassionats pel ciclisme vinguts arreu del món, han pres els entorns de la Sagrada Família per on passa la primera etapa del Tour de França 2026, una prova contrarrellotge que travessa tota la ciutat de Barcelona i que acabarà a Montjuïc. Els seguidors esperen amb entusiasme sota un sol de justícia, equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua per veure aquesta estampa del pas dels corredors per davant del temple. Una prova que també implica talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden hores crítiques fins que no amaini la marinada. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, que valora les edificacions afectades.
2: Estem començant a entrar al perímetre i a veure algunes valoracions. No es pot fer tot arreu perquè encara està actiu. Anirem fent i tindrem, diguéssim, valoració d'afectacions, perquè creiem que tindrem afectacions, diguéssim, de diversos habitatges, de diverses finques, vull dir, com a mínim en tenim 4 de comptabilitzades i és possible que quan acabem en tinguem més d'afectació total.
1: Tot i això, ha avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc es descarten nous confinaments, tot i que consideren que no ha de ser necessari, i recorda que el parc del Massís de les Gavarres està tancat. L'altre afectat d'aquest incendi ha sigut la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella. Han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi. Una última hora que ens porta des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
3: La decisió s'ha pres per indicació de Protecció Civil i dels cossos d'emergència. Al migdia, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha comunicat que l'esdeveniment no es podia celebrar. David Puertas, cap de la policia local.
4: Fins a les 14:36 d'avui no estàvem afectats per aquest tipus de restricció, i a partir d'aquesta hora hem rebut un avís de CECAT, també coincidint amb el canvi de vent i entrada de marinada, doncs que estàvem afectats. A partir d'aquí hem canviat totalment tot el dispositiu que teníem muntat i ara mateix estarem a les ordres de CECAT fins que ens ho diguin.
3: Per aquest motiu s'han cancel·lat tots els actes del cap de setmana, inclòs el concert dels Amics de les Arts. Laura Millan, alcaldessa de Palafrugell.
5: En prevenció del que pugui anar passant, i per evitar, doncs, que ens acabi de baixar gent que no hauria de venir al municipi per aquesta ordre de confinament que tenim.
3: Ara ja començaran a desmuntar l'escenari de la platja del Portbó de Calella.
1: I el que sí que segueix endavant és aquest dissabte a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuran en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. Ara a les 7, precisament, comença el segon concert, Doctor Prats. En total, un total de més de 6 hores de música en directe fins a 1:15 de la matinada. Hi ha en esports, centenars d'aficionats s'apleguen al voltant de l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure com els equips del Tour de França travessen la meta de la contrarrellotge per equips. Una cursa de 19,6 quilòmetres de recorregut per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

Anna Malgrat. Anna Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers David Borrell ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden encara hores crítiques fins que no amaini la marinada, el vent que prové de mar. Escoltem a l'inspector en cap, en aquest cas dels agents rurals, Antoni Mur, que explica com estan treballant per controlar els accessos a aquest parc del massís de les Gavarres.
2: Intentem també reduir al màxim l'activitat humana per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments.
1: Paral·lelament, els bombers han avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret, han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc han dit, tampoc han descartat nous confinaments, tot i que consideren que no és necessari, i que recorda que el parc està tancat i, com escoltaven, que demanen reduir els desplaçaments i recorden el confinament establert a la zona. Una de les altres afectades ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, precisament per evitar aquests desplaçaments d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella, que han quedat suspesos per aquesta evolució de l'incendi del massís de les Gavarres. Hi ha successos d'un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. I en plana cultural, dissabte avui comença la 11a edició del cicle Música als Patis a Olesa de Montserrat. Ens ho expliquen des d'Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
3: La iniciativa cultural l'impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del nucli antic d'Olesa de Montserrat, amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural els dissabtes del mes de juliol. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Griselda Sanauja.
4: La veritat és que molt contents. Cada any ens agrada molt aquesta activitat que fem al juliol. Cada any l'agafem amb molta il·lusió per veure qui serà la gent que vindrà. La gent ens pregunta pel carrer qui vindrà aquest any. No? Hi ha sempre aquesta expectativa. I, per tant, molt, molt, molt contents de poder donar continuïtat a aquesta 11a edició de Música als Patis.
3: Tots els concerts se celebren a les 10 de la nit al pati del Centre Cultural de Cal Puiganer d'Olesa de Montserrat.
1: I a Canet de Mar també s'omple de música en català amb la 12a edició del Canet Rock, que el podreu seguir per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, centenars d'aficionats s'han aplegat als voltants de l'Estadi Olímpic per seguir el Tour de França que travessa Barcelona en un contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho valora des de la Bisbal de l'Empordà. L'escoltem.
2: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzat.
1: I ja també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que demà al matí es tornarà a avaluar si es pot aixecar o no. Sobre els talls de carretera s'aixeca el de la C66 i segueixen doncs tallades les següents vies. La GIV-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. El president a més també ha donat un missatge de prudència, perquè l'estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament sobre el terreny hi ha més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació per ara d'aquest incendi és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos a les Gavarres com a mínim fins dijous. Això segons asseguren els agents rurals i també des de Protecció Civil. Un altre dels afectats per aquest incendi ha sigut la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el Festival Ítaca, també a Calella. I s'han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I seguim en cultura i ens anem a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. En total, més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. I en plana esportiva, el Tour de França ha banyat Barcelona de groc. I el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc, precisament, d'aquest Tour. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa, un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 punts d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. I, per últim, tanquem amb una petita notícia de successos, i és que un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement, així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho ha valorat des de la Bisbal d'Empordà. L'escoltem.
2: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
1: Illa també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que es tornarà a avaluar la situació demà al matí sobre si s'aixeca o no aquest confinament. Sobre els talls de carreteres, s'aixeca el de la C66, però segueixen tallades les següents vies, la GIB 6612 entre Llagostera i Calonge i la GI 660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. El president també ha donat un missatge de prudència perquè aquesta estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament hi treballen més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació fins ara és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos al parc del massís de les Gavarres com a mínim fins dijous. Un altre dels afectats per aquest incendi és la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. I avui hi ha el concert d'avui, i el concert també de demà, dels Amics de les Arts, que havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella. Han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I avui a Canet de Mar es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions al festival, totes les actuacions es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. És en total de més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. Ja en esports, el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc del Tour de França. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa en un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres a la ciutat de Barcelona, on han fet la final a l'arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. Demà serà el torn d'una nova etapa a Catalunya que iniciarà a Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies. Ona Malgrat.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.